0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Nos tomamos un cafecito juntos, ¿sí? Pues venga, que lo acompañamos con la música de Morat y Silvestre Dangond o con un recuerdo de nuestra música en español. La semana pasada un amigo llegó tarde porque tenía el coche en el taller y no le dieron uno de sustitución. El único que me salió fue que ¿qué? Así que le dije, vete a la Mutua. Yo ya me voy, donde además de coche de sustitución me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 915555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016.
2: Me quiso morir.
1: Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
3: Hoy, en Día, el langostino grande cocido o crudo por solo 6,25 la caja de 800 gramos. En serio, muy bien. Día.
4: Desi Van Moen.
5: Y lo mejor de nuestra música.